Ja sabeu, el dia 4, orelles netes. La carta ben escrita, sense faltes d'ortografia. Si no, us passarà el que diu ma mare.